0: graciosa, la vida es más sabrosa.
1: Descobreix la música.
2: Descobreix la música.
1: Els 40.

0: 40.
1: 40.
0: Connecta amb els èxits.
1: 40.
2: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi.

0: gràcies a la vida més sabrosa.
1: Descobreix la música.
2: Descobreix la música.
1: Els 40.

0: Tots els èxits. Els 40.
1: He agafat l'últim tren que puja, he caminat sota la pluja, he plorat i em tremolaven les mans, escrivint versos d'enyor per la que...

0: Que bé sona la graciosa de Quevedo i Elvis Crespo com a número 1 per quarta setmana no consecutiva. Ho estan aconseguint i és que jo crec que és una d'aquestes cançons d'aquest estiu 2026. Espero que estiguis més que bé perquè així comencem aquest nou matí d'èxits en el que tindrem molta teca musical i és que en res per aquí mira el Somber amb el seu Back to Friends o també Manuel Turizo amb el seu Por un pendejo no se llora, Salut mi reina.
1: Els 40. Els 40. Pau García.
0: Però abans, per engegar els motors d'aquest matí de diumenge, doncs Mr. Know It All, el Teddy Swims, que gira ja des de la posició número 15 i que, per cert, té una gira programada que es diu The Ugly Tour, que només passarà per Madrid, tant de bo passés per Barcelona, perquè té una veu increïble. I en directe això sona fabulós. Molt bon dia.

0: Valentina, porta-lo per bé.
1: Estàvem cantant i ballant a tope amb aquest Papi Posa-la al disc del Mamaduixa i el Joan Dausà, que la veritat és que ho peten molt fort i que jo crec que és una d'aquestes cançons d'aquest estiu 2026. I jo crec que els que venen a continuació també tenen la cançó d'aquest estiu 2026. Són els Dardos de Romeo Santos i Prince Royce, que passen per aquí pels 40.

I és que ens van visitar el passat mes de juliol el Romeo Santos i el Prince Royce amb aquest Dardos. Van batar moltíssim i potser si et posa una mica sentimental en aquest matí de diumenge, doncs no et preocupis, perquè ens recuperem amb el Dai Dai de Shakira i Barnaboy o també Usted de Juan Magán i Mala Rodríguez. Sonarà aquí.

Que bé sonava aquest So Easy to Fall in Love, la cançó d'Olivia Dean, que és candidata a entrar a la llista per la propera setmana al del 40 a l'1, la llista més important de tot el país. I és que és una de les grans artistes que tenim ara en el pop internacional perquè en tan sols 27 anys ja ha aconseguit el seu primer Grammy a millor artista revelació.

0: Que bé sona aquest Usted, de Juan Magán i Mala Rodríguez. I han res per aquí, Die With A Smile, o també el Die Die de Shakira i Barna Boy. Sonarà aquí, als 40. Als 40.
1: Subidas, bajadas, nuevos éxitos. Del 40 al 1, Coca-Cola.
2: La subida más importante en la semana ha ido directa del 26 al 26 arriba para Mr. Know It All, lo último de Teddy Swims. ¿Y cuál será la entrada más fuerte la próxima semana? No te pierdas del 40 al 1 Coca-Cola, el sábado a las 10 de la mañana, 9 en Canarias.
1: El programa musical más escuchado del fin de semana es del 40 al 1 Coca-Cola.
3: Perdona, ¿tendrías sitio para dos?
4: Sí, pero es que solo me queda una mesita al sol en la terraza.
3: Ah, no se preocupe. Podemos comer pensando en la friolera de los 15 millones del cupón extra de verano de la 11 y ya está. Que falta nada para el sorteo.
5: Este verano, refréscate con la friolera de los 15 millones del cupón extra de verano de la 11. El 15 de agosto, un premio de 15 millones y 10 premios de 1 millón. Compra ya tu cupón.
6: 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
7: ¿Vols guanyar un iPhone? Hola, sóc el Sergi Sánchez i Can 40, el programa de música en català dels 40, marxa de vacances aquest mes d'agost, però durant tot aquest temps...
8: No em revisa el ventilador.
7: Tu pots aconseguir un dels iPhone que regalem. Què has de fer? Ens segueixes a Instagram i publiques una història amb una de les cançons d'aquest estiu. El ventilador, de Banda Neon, Buos i Mon DJ. Si ets un dels dos guanyadors, el premi te l'entregaran els protagonistes de la cançó el 25 de setembre als 40 Poble Mercè. Va, afanya't, participa. L'estiu és l'època de remullar. Dels gelats a qualsevol hora. I sí, també d'aquell mosquit empipador. Però sobretot, l'estiu és quan la festa surt al carrer. Aquest estiu, als 40, ens trobaràs de festa a qualsevol punt de Catalunya o Andorra. Vagis on vagis, la banda sonora la posem nosaltres a la ràdio i amb els 40 Summer Live, els 40 Sessions i l'espectacular gira dels 40 On Tour. Més info a les xarxes socials dels 40 i als 40.cat. Wicolia Events, proveïdor tècnic oficial. Barcelona, 93.9.
1: El web dels 40
7: en català.
1: Els 40.

0: però...
1: Connecta amb els 40 a la teva ciutat. Tria la teva emissora a l'app dels 40 i assabenta't dels millors plans, els millors concerts i les darreres tendències. Els 40, sempre a prop teu.
2: Hey, this is Lady Gaga.
3: This is Bruno Mars.
1: Els teus artistes preferits sonen als 40. Tots els èxits.

0: Que bé sona la unió entre Barnaboy i Shakira amb aquest Dai Dai. És que es podria dir que la Shakira ara mateix és la reina dels mundials, musicalment parlant, perquè doncs, després del Hips Don't Lie, el Waka Waka i el La La La ho ha tornat a fer aquest any amb aquest Dai Dai que ho està triomfant moltíssim. I en res, obrim l'hora de les 11 amb el Bachatón de la L de Lola Índigo i el Lucho Recao, les mariposes de Sant Giovanni i Aitana. No desconnectis.
1: Els 40. Pau García.

0: l'estiu és l'època de remullades, dels gelats a qualsevol hora. I sí, també d'aquell mosquit empipador. Però sobretot, l'estiu és quan la festa surt al carrer. Aquest estiu, als 40, ens trobaràs de festa a qualsevol punt de Catalunya o Andorra. Vagis on vagis, la banda sonora la posem nosaltres a la ràdio i amb els 40 Summer Live, els 40 Sessions i l'espectacular gira dels 40 On Tour. Més info a les xarxes socials dels 40 i als 40.cat. Wicolia Events, proveïdor tècnic oficial. Barcelona, 93.9.
1: I atenció, perquè el campionat d'esports urbans més important d'Europa arriba al Parc del Fòrum i han triat els 40 per posar ritme a les finals de les competicions internacionals. Viu amb nosaltres l'Extreme Barcelona. El dissabte 5 de setembre a la tarda, les actuacions de Lil Dami i Jules i el DJ dels 40, Adrià Ortega, i diumenge 6, Giada, Sanky i CHC i la sessió de l'Uri Mora. És amb l'entrada gratuïta.
2: Tothom em mira i ningú ve.
3: Gaudeix del Festival Occident Summer Fest a la Cerdanya amb La La Love You, Joan Dausà, L'Exambusto, La Ludwig Bank, Pablo López, Taburete i molts més, del 13 al 22 d'agost.
4: Y tú bailando.
3: Compren ara les entrades a occidentsummerfest.com. Occident Summer Fest. Aquí l'estiu sona diferent.
0: La platja del Bogatell de Barcelona tornarà a ser el centre absolut de les festes de la Mercè. Amb els 40. Divendres 25 de setembre. Vine a viure els concerts de Sexeni.
5: Tot depèn del just que et miri.
0: Miqui Núñez.
6: Vull caminar descalç amb tu.
0: Buhos.
7: Semblava tot per tu.
0: I l'actuació de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca.
8: L'estiu ets tu.
0: Però això no és tot. Aviat descobrirem un altre nom èpic que farà tremolar la platja del Bogatell. Els 40 Pop La Mercè.
9: Col·labora amb Vista Òptica, Hard Rock Café Barcelona i Dulce de Leche Alfajores Mardel.
0: Els 40.cat. Connecta amb els 40.

Així de bé, comencem aquesta hora de les 11 amb el Joe i el seu End of Beginning, una cançó que es va fer molt viral a les xarxes socials d'aquest any i que la veritat és que ho està patant moltíssim. I va, que seguim matinant a tope amb tots els èxits aquí als 40. I en res per aquí, mira, ens visita Ryan Castro i Capo amb la seva Villa o també Mariposas de Sant Giovanni i Aitana. Sonar aquí, als 40. Als 40, són sexys, els èxits. 40, als 40. Però abans d'arribar la unió entre Granada i Canàries, en aquest El Bachatón de la L, són Lola Índigo i Lucho Reca amb una història darrera que la veritat és que és bastant curiosa, i és que es van conèixer traient-se el carnet de conduir. Sonar aquí, als 40.

que són aquest Can't Hold Us de Macklemore i Ryan Lewis, amb el que estàvem ballant i cantant a tope. Una cançó del 2013 que us segueix patant moltíssim. I ara seguim ballant, però una mica més sentimental, amb els Amics de les Arts i el seu Segurament T'Estimo. Sona per aquí, pels 40, i Segurament que t'estima. Va, així que no et ratllis i puja volum.

que bé sona el més nou de l'Ariana Grande. És Hater, I Made You Love Me, girant aquesta setmana des de la posició número 20 de la llista més important de tot el país. I atenció, perquè el seu representant ha anunciat que es retirarà al setembre després d'acabar la seva gira del seu últim projecte, que es diu Petal. I qui també es retirarà durant un temps, en aquest cas de la vida musical, serà l'Ed Sheeran, que ara ja arriba per aquí amb el seu Shape of You.

0: que sona aquesta dedicatòria d'amor de la mà d'Anna Mina i la Lola Índigo. Aquest petitó des de la posició número 5 de la llista més important de tot el país aquesta setmana. I en res, obrim una nova hora, l'hora de les 12, amb la graciosa de Quevedo i Elvis Crespo, també Dràcula de Tame Impala i Geni, que per cert, Geni ha gravat un videoclip ni més ni menys que a terres gironines. En res, ho explico per aquí, pels 40.
1: Els 40. Pau García.

0: L'estiu és l'època de remullades, dels gelats a qualsevol hora. I sí, també d'aquell mosquit empipador. Però sobretot, l'estiu és quan la festa surt al carrer. Aquest estiu, als 40, ens trobaràs de festa a qualsevol punt de Catalunya o Andorra. Vagis on vagis, la banda sonora la posem nosaltres a la ràdio i amb els 40 Summer Live, els 40 Sessions i l'espectacular gira dels 40 On Tour. Més info a les xarxes socials dels 40 i els 40.cat. Wicolia Events, proveïdor tècnic oficial. Barcelona, 93.9. La platja del Bogatell de Barcelona tornarà a ser el centre absolut de les festes de la Mercè amb els 40. Divendres 25 de setembre, vine a viure els concerts de Saxeni, Miqui Núñez, Buhos i l'actuació de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca. Però això no és tot. Aviat descobrirem un altre nom èpic que farà tremolar la platja del Bogatell. Els 40 Pop La Mercè.
1: Patrocinen ESIC University i el restaurant del Gran Casino Costa Brava. Y colabora al Nitbus DMV.
2: La patrulla canina vuelve al cine.
3: Sea lo que sea lo que nos encontremos, estaremos preparados.
2: La aventura se vuelve jurásica.
4: ¡No estamos preparados!
2: La patrulla canina, la Dino película, solo en cine 7 de agosto.
0: Els 40 On Tour 2026. No t'ho trobis als stories, sense viure-ho en directe. Matinada del 17 al 18 d'agost, a partir de la mitjanit, Mollet del Vallès, Parc de Can Molà, amb els teus DJs dels 40 i els 40 Urban, Laia Partida i Uri Mora. Els 40 On Tour, la festa més èpica de la teva vida. Els teus DJs preferits de la ràdio i tots els èxits dels 40. Si desconnectes, tu perds. Ja pots triar la teva emissora dels 40 a la teva ciutat. Entra a l'app dels 40 per estar al dia. Els últims concerts. Els millors concursos. Els millors plans. Els 40...

0: La graciosa de Quevedo i Elvis Crespo des de la primera posició de la llista més important de tot el país per quarta setmana no consecutiva. Així comencem aquesta hora de les 12 d'aquest diumenge 9 d'agost. Espero que estiguis més que bé. I ara, com t'he promès abans, doncs t'explico el que ha fet la Jenny a Girona. I és que ha gravat ni més ni menys que el seu darrer videoclip, que es diu Less Than a Lover. Ara sona Dràcula, junt amb Tame Impala.
1: Els 40... Pau García.

que sona el ventilador de banda Neon, Buhos i Mon DJ Buhos, que per cert estarà amb nosaltres el pròxim 25 de setembre als 40 Poble Mercè. I no estaran sols, perquè també vindrà Miqui Núñez, Saxeni, Aina Machuca i un altre nom que encara falta per dir, que serà èpic, així que ben atents a les nostres xarxes socials.

que sona la Raven Lanei amb això que es diu Love Me Not. És l'entrada més forta directa en la posició número 30 de la llista més important de tot el país. I va, que continuem amb molts més èxits. Andràs per aquí, Dime Dónde Estás, de l'Álvaro de Luna, o també Counting Stars, de One Republic. Però abans, Morat i el seu Cómo Te Atreves.

La informació de la teva ciutat és a la teva emissora dels 40. Tria-la ja a l'app dels 40 i no et perdis els millors plans de la teva emissora preferida. Els 40. Sempre a prop teu. Arriben més èxits a la teva ràdio. Els 40.

0: El Dai Dai de Shakira i Barnaboy des de la segona posició de la llista més important de tot el país aquesta setmana, pujant 3 posicions. I en res obrim l'hora de la una. Ja te l'estic preparant per aquí amb cançons com La Villa de Ryan Castro i Capo, que es va fer molt viral a les xarxes socials a principis d'any i també ho segueix petant a dia d'avui. També Mr. Know It All del Teddy Swims o Fever Dream d'Àlex Warren. Així que queda't aquí, als 40.
1: Als 40. Als 40. Pau Garcia. L'estiu és l'època de remullades, dels gelats a qualsevol hora. I sí, també d'aquell mosquit empipador. Però sobretot, l'estiu és quan la festa surt al carrer. Aquest estiu, als 40, ens trobaràs de festa a qualsevol punt de Catalunya o Andorra. Vagis on vagis, la banda sonora la posem nosaltres a la ràdio i amb els 40 Summer Live, els 40 Sessions i l'espectacular gira dels 40 On Tour. Més info a les xarxes socials dels 40 i als 40.cat. Wicolia Events, proveïdor tècnic oficial. Vols conèixer millor els artistes de referència?
2: Molt 40!
1: Hola, sóc el Sergi Sánchez i t'espero cada diumenge amb novetats, amb els protagonistes de la música en català.
2: Cada diumenge, de 6 a 7 de la tarda, Can 40 amb Sergi Sánchez.
1: Ens escoltem a Can 40. Barcelona, 93.9.
0: I atenció, perquè el campionat d'esports urbans més important d'Europa arriba al Parc del Fòrum i han triat els 40 per posar ritme a les finals de les competicions internacionals. Viu amb nosaltres l'Extreme Barcelona. El dissabte 5 de setembre a la tarda, les actuacions de Lil Dami i Jules i el DJ dels 40, Adrià Ortega, i diumenge 6, Giada, Sanky i CHC i la sessió de l'Uri Mora. És amb l'entrada gratuïta.
1: La platja del Bogatell de Barcelona tornarà a ser el centre absolut de les festes de la Mercè amb els 40. Divendres 25 de setembre. Vine a viure els concerts de Saxeni, Miqui Núñez, Buhos i l'actuació de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca. Però això no és tot. Aviat descobrirem un altre nom èpic que farà tremolar la platja del Bogatell. Els 40 Pop La Mercè.
3: Patrocinen MediaMark i Aldi. I col·labora Material Building by MCAT.
4: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
1: Els 40 On Tour 2026. No t'ho trobis als stories. Sense viure-ho en directe. Matinada del 17 al 18 d'agost. A partir de la mitjanit. Mollet del Vallès. Parc de Can Molà. Amb els teus DJs dels 40 i els 40 Urban. Laia Partida i Uri Mora. Els 40 On Tour. La festa més èpica de la teva vida. Els teus DJs preferits de la ràdio i tots els èxits dels 40. Els millors moments dels nostres concerts o les sessions de DJ i totes les entrevistes als artistes números 1 només al nostre canal de YouTube. Subscriu-te als 40. És gratis. Som els 40. La ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó?
5: Nada.

0: en aquest diumenge 9 d'agost amb la Villa de Ryan Castro i Capo, amb la que comencem aquesta hora de la una. Jo ja no diria bon matí, ja diria bon vermut, eh? Si estàs fent el vermut, si estàs de vacances, si estàs descansant perquè treballes, doncs a tope. Sí, com sigui, amb tots els èxits que han res per aquí passat la bachata de Manuel Turizo, Fever Dream d'Àlex Warren o ara el Teddy Swims.
1: Els 40. Els 40. Pau Garcia.
0: I arribem a això que es diu Mr. Know It All, una cançó que no faltarà a la seva gira, que es diu Diagli Tour, que de moment no passava per Barcelona, però tant de bo ho fes, perquè el vam veure fa 2 anys als 40 Music Awards i vam al·lucinar amb la gran veu que té en directe. És Teddy Swims, són aquí, als 40. Sí,

0: Valentina, porta-lo, crele.
1: Què sona aquest papi? Posa-la al disc. La col·laboració entre Joan Dausà i Mama Duixa, que la veritat és que ho està arrasant moltíssim en aquest estiu 2026. I qui també ho està petant moltíssim amb el seu Petito és l'Anna Mena i la Lola Índigo, que ja passen per aquí des de la cinquena posició de la llista més important de tot el país.

que ve sona el més nou d'Olivia Dean, això que es diu So Easy to Fall in Love. És candidat a entrar a la llista i ens estava posant una mica sentimentals en aquest diumenge. I va, que seguim amb molts més èxits aquí en aquest diumenge amb La La Love You i El Fin del Mundo, també Algo Tu de Shakira i BL, però abans One Dance de Drake. Són aquí, als 40.

0: guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca. L'estiu és tu. Però això no és tot. Aviat descobrirem un altre nom èpic que farà tremolar la platja del Bogatell. Els 40 Pop La Mercè.
1: Col·labora amb Vista Òptica, Hard Rock Café Barcelona i Dulce de Leche Alfajores Mardel.
2: No podríem viure sense música, però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música, el nostre planeta.

0: Que bé sona la Bizarra Music Session número 0 de 66 amb el Daddy Yankee. I a principis d'any es va estar especulant moltíssim sobre una sessió amb ni més ni menys que el Bad Bunny. Veurem com queda això, però amb ells i amb aquesta trama en general m'acomiado. Torno demà des de les 2 i fins les 6 de la tarda estarem al peu del canó posant-te tots els èxits aquí, als 40. Que vagi molt bé. Adeu!
1: Als 40. Pau García.

són molts anys de grans èxits, de cançons que hem cantat, hem ballat. Una ràdio que forma part de la teva història, la que hem creat junts. I en l'any del nostre 60è aniversari, no parem de créixer. Segons dades de l'últim estudi general de mitjans, als 40 sumem 8.000 oients més fins als 332.000 a tot Catalunya. Catalunya. Gràcies per triar-nos cada dia, per pujar el volum i fer-nos bategar més fort que mai. 332.000 gràcies. Als 40, tots els èxits. Barcelona, 93.9.

0: Encara en dius Twitter o ja dius X? O ja dius X? X. Tant se val com ho diguis, però segueix-nos. Els 40.
1: Estic de festuc i m'ha agafat en segureta.

0: Barcelona, 93.9. La platja del Bogatell de Barcelona tornarà a ser el centre absolut de les festes de la Mercè amb els 40. Divendres 25 de setembre, vine a viure els concerts de Saxeni, Miqui Núñez, Buhos i l'actuació de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca. Però això no és tot. Aviat descobrirem un altre nom èpic que farà tremolar la platja del Bogatell. Els 40 Pop La Mercè.
1: Col·laborant Colacao, Slow Barcelona, Catalunya Plans i bufet japonès Sushi Won BCN.

Barcelona, 93.9. Els 40.cat. La informació de la teva ciutat és a la teva emissora dels 40. Tria-la ja a l'app dels 40 i no et perdis els millors plans de la teva emissora preferida. Els 40. Sempre a prop teu.

0: Barcelona, 93.9. Els 40 on Tour 2026. No t'ho trobis als stories. Sense viure-ho en directe. Matinada del 17 al 18 d'agost, a partir de la mitjanit. Mollet del Vallès, Parc de Can Molar. Amb els teus DJs dels 40 i els 40 Urban, Laia Partida i Uri Mora. Els 40 on Tour, la festa més èpica de la teva vida. Els teus DJs preferits de la ràdio i tots els èxits dels 40.
1: ¿Quieres sentirte bien? ¿Quieres tener una vida activa y saludable? En Eurofitness disfruta de la actividad física como nunca. Entra ahora en eurofitness.com y descubre todos nuestros clubs, nuestro proyecto y todas las actividades. Comprometidos, sostenibles y activos. Eurofitness, mi cuerpo, mi planeta.
0: La platja del Bogatell de Barcelona tornarà a ser el centre absolut de les festes de la Mercè amb els 40. Divendres 25 de setembre. Vine a viure els concerts de Saxeni, Miqui Núñez, Buhos i l'actuació de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca. Però això no és tot. Aviat descobrirem un altre nom èpic que farà tremolar la platja del Bogatell. Els 40 Pop La Mercè.
2: Col·labora amb Vista Òptica, Hard Rock Café Barcelona i Dulce de Leche Alfajores Mardel.
0: Assabenta't de tot a els40.cat, el portal dels 40 en català. Quan el

0: Lo mejor de todo el universo Los 40 está reunido en un solo lugar. La app de Los 40. Para que escuches Los 40, Los 40 Classic, Los 40 Dance o Los 40 Urban, según te apetezca. Los 40. Con la lista oficial de Los 40 y un montón de playlists temáticas que creamos y actualizamos para ofrecerte siempre algo bueno que descubrir o que recordar. Y por si todavía quisieras más, con una selección de los mejores podcasts y contenidos exclusivos en vídeo de los40.com, creados para ti con los artistas del momento. Para que tengas toda tu música en un solo lugar. Descubre la app de Los 40 con integración con las principales plataformas de audio. App de Los 40, ya disponible para iPhone y Android. Ecotips Los 40. Cada año, 8 millones de toneladas de plástico terminan en el océano. Recicla. El eco de los 40.
1: Barcelona, 93.9. Els 40 on Tour 2026. No t'ho trobis als stories. Sense viure-ho en directe. Matinada del 17 al 18 d'agost, a partir de la mitjanit. Mollet del Vallès, Parc de Can Molà. Amb els teus DJs dels 40 i els 40 Urban, Laia Partida i Uri Mora. Els 40 on Tour, la festa més èpica de la teva vida. Els teus DJs preferits de la ràdio i tots els èxits dels 40.
2: Tothom em mira i ningú ve.
3: Gaudeix del Festival Occident Summerfest a la Cerdanya amb Lala Love You, Joan Dausà, l'Axambusto, la Ludwig Bank, Pablo López, Taburete i molts més, del 13 al 22 d'agost. Compren ara les entrades a occidentsummerfest.com. Occident Summerfest. Aquí l'estiu sona diferent.
1: La platja del Bogatell de Barcelona tornarà a ser el centre absolut de les festes de la Mercè. Amb els 40. Divendres 25 de setembre. Vine a viure els concerts de Saxeni.
4: Tot depèn del gest que et miri.
1: Miqui Núñez.
5: Vull caminar descalç.
1: Buhos.
6: Semblava tot per mi.
1: I l'actuació de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca.
7: L'estiu és tu.
1: Però això no és tot. Aviat descobrirem un altre nom èpic que farà tremolar la platja del Bogatell. Els 40 Pop La Mercè.
8: Col·laboren Colacao, Slow Barcelona, Catalunya Plans i bufet japonès Sushi Won BCN.
1: Tant si ets d'Stories o de Reels
9: o només dels que te fanegen,
1: segueix-nos a Instagram.

0: Me preocupa la salud de mi familia. Aunque lo que de verdad me preocupa es que mis vecinos de al lado estén más sanos que nosotros. Es que verles tan sonrosaditos me pone mala. Por eso tengo mi seguro de salud con Becerro y Acebes. Porque además de cuidar de los míos, se aseguran de que ellos estén cada día peor. No sé muy bien cómo lo hacen, pero mira, ahí se les oye toser.
1: La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio, porque la publicidad en radio se valora como más creíble y cercana. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
2: La música nos hace viajar. Y este año viajaremos al epicentro de nuestro 60 aniversario. Vuelve la noche más importante de la música en nuestro país. Barcelona presenta los 40 Music Awards Santander 2026. 20 de noviembre, Palau Sant Jordi. Los has visto cada año y te has emocionado. Imagina cómo sería vivirlos.
3: ¡Aitana! ¡Niki!
2: Entradas ya a la venta en los40.com y El Corte Inglés. Sé testigo de la edición más histórica de nuestros premios.
4: ¿Pero qué acaba de pasar aquí, Santa Rosalía?
2: Los 40 Music Awards Santander 2026. Los 40. La música nos hace viajar.
5: Barcelona, 93.9. Els 40 on Tour 2026. No t'ho trobis als stories. Sense viure-ho en directe. Matinada del 17 al 18 d'agost. A partir de la mitjanit. Mollet del Vallès. Parc de Can Mulà. Amb els teus DJs dels 40 i els 40 Urban. Laia Partida i Uri Mora. Els 40 on Tour. La festa més èpica de la teva vida. Els teus DJs preferits de la ràdio i tots els èxits dels 40. La platja del Bogatell de Barcelona tornarà a ser el centre absolut de les festes de la Mercè amb els 40. Divendres 25 de setembre. Vine a viure els concerts de Saxeni, Miqui Núñez, Buhos i l'actuació de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca. Però això no és tot. Aviat descobrirem un altre nom èpic que farà tremolar la platja del Bogatell. Els 40 Pop La Mercè.
6: Col·labora amb Vista Òptica, Hard Rock Café Barcelona i Dulce de Leche Alfajores Mardel.
5: Som els 40, la ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó? Si sona als 40, és un èxit. Els 40. Els 40. Tots els èxits.

0: Barcelona, 93.9. La platja del Bogatell de Barcelona tornarà a ser el centre absolut de les festes de la Mercè amb els 40. Divendres 25 de setembre, vine a viure els concerts de Saxeni, Miqui Núñez, Buhos i l'actuació de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca. Però això no és tot. Aviat descobrirem un altre nom èpic que farà tremolar la platja del Bogatell. Els 40 Pop La Mercè.
1: Col·laboren Colacao, Slow Barcelona, Catalunya Plans i bufet japonès Sushi Won BCN.
0: No podríem viure sense música, però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música, el nostre planeta.

0: és un èxit. Sona als 40.
1: He agafat l'últim tren que puja, he caminat sota la pluja, he plorat i em tremolaven les mans, escrivint versos d'enyor per la...